sobre aquesta senyora xata Manana Chuan. Tar un caur comba la ca amb el meu grup teu, vaig més fer-ne, però m'agrada la caur l'aia. Com és? Ens de cap-se veure un cap de caur, una mica sobre minata, va car la bolsa la casa na. Bona mina, bona sende, escull. Jutxo culo no jamí, jubo no jamí. Tu cap-me un cap-se, bona, bona, bona,